Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, D